desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

seriós, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és multa, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Segueixo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres quan celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Eivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, els sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030 que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000 milions. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini per recuperar tot el perdut en els darrers anys.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès obliga a circular pel Voral direcció Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola direcció Girona, deixa un carril tallat en aquest punt i finalment un camió avariat a l'A-2 al Bruc deixa també un altre carril tallat direcció Lleida. A banda, retencions habituals a les rondes, a l'A-2 a Sant Joan d'Espí, a la C-32 a Sant Boi i finalment a la C-31 a Badalona. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera, es preveu que la línia ofereixi el servei complet i des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: direcció Girona, continua deixant un carril tallat, i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
2: Game. Then don't.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalia recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: gràcies a la llista d'èxits d'aquesta sintonia, les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraban. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L-702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena. I també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
2: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
4: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
4: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
4: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
5: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
2: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
2: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
6: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, Marinada, Alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
1: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
2: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
13: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero
4: Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calam havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calam sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
2: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
4: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
2: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
2: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia. No? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació.
4: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
16: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
18: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
17: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
2: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
22: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuïssin així.
21: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
2: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
23: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
24: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix, com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
23: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
2: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
4: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
1: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
4: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
4: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
2: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
4: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
2: I és moment per a la cultura. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
2: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
10: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
8: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està fent molta crítica, està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
9: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
8: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
11: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
8: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
12: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Ho he viscut amb molta pena.
8: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: El diccionari TermCat.
25: 40 anys, 40 paraules.
26: 1998. Índex de xafogor.
27: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
0: Marta Sabater.
28: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de Xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
25: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá

0: oficial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
2: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
3: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
2: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
6: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
7: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se li investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
7: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut

0: possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
1: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
4: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
5: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
4: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
8: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
9: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
10: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també per a que les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
9: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
3: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinent d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
12: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
11: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
13: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Exposito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
14: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
13: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
3: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les policies locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
15: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
16: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
15: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
3: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Dalia Calia en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
17: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
18: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
17: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
3: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
20: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és amb el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
19: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
21: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
22: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
21: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
23: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, platic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
21: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
24: Es una final. Creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos. Les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1. Pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
21: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
25: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el noi és el millor lloc.
21: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
0: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
21: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Uni Girona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre. El projecte compartit en San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CSA o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asai, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
3: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetre encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena en la seva moció que previsiblement es votaria dijous. Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui, els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara, i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Escoltem la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz.
4: Ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
3: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions, i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
3: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: Sansa. Yeah. So warm.
1: Tota la informació i els millors èxits.
2: Ràdio Manlleu. 107 FM.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. Welcome to

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Doncs aquí tenim el número 1 d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM. És per ell, Miqui Núñez, i aquesta cançó que es diu Un altre cop. Una proposta que sona moltíssim estiu i a través de la qual us desitgem a tots i a totes una molt bona setmana gràcies a la llista d'èxits d'aquesta sintonia, les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
2: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
1: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, atenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem en sopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
0: Notícies en xarxa.

0: Johnny Gasol.
1: Tot el dia
2: sí.
1: Matat xinxant.
3: O no.
4: Som la ràdio d'Osona.
5: Ràdio Manlleu.
4: 107 FM.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i tal dia com avui, de fa 3 anys, l'any 2023, l'obra Tota pedra fa paret, de Mercè Estela, va ser guanyadora del 29è Premi Narrativa Ciutat de Manlleu. El lliurament es va fer a la Biblioteca Municipal de Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que la policia local de Manlleu oferirà una xerrada informativa per donar consells de seguretat de cara a l'estiu, una època en què augmenten les absències als domicilis i, en conseqüència, també el risc de robatoris. Les sessions serviran per explicar diferents mesures de prevenció, com ara mantenir la discreció sobre els plans de vacances i evitar compartir a les xarxes socials que la llar quedarà buida durant uns dies. A més, els agents aborden els riscos més habituals en aquests períodes i oferiran recomanacions per reduir-los. La xerrada també inclourà un torn obert de preguntes perquè els veïns i veïnes puguin plantejar dubtes i preocupacions. L'activitat tindrà lloc aquest dijous, 18 de juny, a les 8 del vespre, a l'Ajuntament de Manlleu. La policia local recorda que la prevenció i la col·laboració ciutadana són eines essencials per garantir un estiu més segur. I canviem de tema perquè el Martinelli Club Patí Manlleu ja comença a moure els fitxatges de cara a la pròxima temporada i ha anunciat la incorporació d'Enric Casanovas, primer reforç de l'equip masculí. El jugador de Sant Pere de Torelló, de 22 anys, arriba procedent d'Alcobendas, després de completar una gran temporada amb el conjunt madrileny, on ha estat el segon màxim golejador de l'equip amb 13 dianes en 18 partits disputats a l'Hockey Lliga Plata Sud. Format a les categories inferiors del Club Patí Voltregà, Casanovas també ha defensat els colors de Sant Just, club amb el qual va debutar a l'Hockey Lliga. Ara arriba a Manlleu amb l'objectiu de portar gol i continuar creixent en un projecte que encara espera saber quina categoria jugarà el curs que ve. I és que el futur esportiu del primer equip continua depenent encara de la resolució definitiva del Tribunal Administratiu de l'Esport, després que el club aconseguís la suspensió cautelar del play-off d'ascens. Els diferents escenaris continuen oberts, des de que el Manlleu recuperi l'ascens directe i el títol de la competició del grup nord, fins a la possibilitat de disputar l'eliminatòria més endavant o fins i tot una ampliació excepcional de l'Hockey Lliga. Més enllà del primer equip, el filial masculí del Club Patí Manlleu també ha estat protagonista després de quedar-se a les portes de l'ascens a Nacional Catalana, caient en la final a la fase d'ascens davant del Sant Ramon. I com sempre us comentem, la farmàcia Guàrdia de demà, dimecres 17 de juny, que serà Ester Pou al carrer Vilaminosa 109. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: 6.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Bon dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant. Benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei, programa número 101.
1: Déu-n'hi-do, ja saltem de centenar.
0: Vinga,
1: a més a més, amb un canvi
0: segona centena.
1: Sí, canvi significatiu, que canviem d'espai, que ens sentim una mica estrany, sense taules, sense auriculars. Avui, per rebre l'ocasió que mereix, que hem omplert aquí l'estudi, el nou estudi, ocasionalment baixem aquí baix en un nou local, en una nova sala, per rebre un triplet de veus.
0: Sí,
1: presentarem.
0: Un triplet de veus, i crec que el que podem dir és que rebem 3, 1, 2 i 3 campiones d'Europa.
1: Talla Champions, el programa d'avui, ens visiten la Marlena Rubio, Aina Archer i Carla Font de Glòria. Què tal? Bona tarda a totes. Benvingudes.
2: Gràcies.
1: Com esteu?
3: Doncs bé.
1: Cansades, deia.
3: Cansades, una mica, sí, mossegades de cops i de tot, però...
4: Amb ganes d'acabar ja, també, però...
0: D'acabar la temporada.
4: Home, d'estiu, una mica d'estiu. Ja.
2: Però d'acabar-la bé.
0: Què pesa més, acabar la temporada? O, perquè us separa una lluita per un títol, acabar
1: ara
0: la temporada.
1: Ara ve d'una setmana, no?
4: Per això, no, ara amb tot, i a veure com acaba, però amb ganes d'acabar bé, sí.
0: Que això la gent ho ha de saber, perquè nosaltres gravem i després ho pengem, que venen després del primer partit de play-off amb el Vila-sana. És a dir, que un esforç extra, venen amb cops, venen amb cansament, venen amb calor...
1: Des de Vila-sana.
0: Des de Ponent, directament. Així que moltes gràcies per venir.
1: Per començar l'entrevista, tres jugadores que venien de camins diferents, que va una patada al Fraga, tu, Aina, una mica abans que elles dues, perquè hi heu anat aquest any, i que veurem també una miqueta aquests camins, com s'han anat formant per arribar fins allà, com és el projecte del Fraga, i parlarem, no sé quin és el tema tu que voldries destacar avui.
0: Doncs,
1: cavall guanyador,
0: sí, dèiem. Clar, perquè el Fraga és l'aposta guanyadora, ara. Ara volem saber...
1: O almenys un dels projectes forts del que Lliga
0: Fàcil. Un dels dos. Quin és el secret perquè això s'hagi convertit en aquest cavall guanyador comparat amb, per exemple, altres projectes, i que ens expliquin una mica. Si és el poder de l'amistat, el poder dels diners, el poder de la feina ben feta. Oh. Això és el que descobrirem.
1: Comencem, sense més preàmbul, amb l'entrevista. Vale, ho dèiem. A nosaltres ens agrada aquest titular, sempre d'ara, projecte guanyador, tal, però realment fa una setmana es va guanyar la segona Champions consecutiva al club, i no sé, per vosaltres, què va suposar aquesta gran fita, si us ho esperava o no?
3: Bueno, jo crec que cada any que competim la Champions esperem guanyar-la, no? I almenys és el que estem intentant, ja no només la Champions, sinó tots els títols que disputem, guanyar-los, amb la qual cosa, doncs, era un objectiu que teníem i contentes d'haver-ho.
0: Però és l'objectiu més gran?
3: No.
0: Oi que no? A mi em fa la sensació que no. O sigui, així com altres esports sí que la Copa d'Europa és el títol més gros, no. Em fa la sensació que per vosaltres no.
4: Bueno, jo per mi sí,
0: Per tu
4: jo,
0: sí, eh?
4: Jo per mi sí que és veritat que és el títol és el caramel que tothom vol guanyar. Al final és el més top de tots, per mi. Per tant... Evidentment que era el que volia guanyar, principalment. També és veritat que la Copa de la Reina és xula de jugar, és molt difícil de guanyar-la també, i la Lliga també, vull dir, totes les competicions, però la Copa d'Europa per mi és el top one.
0: Però, bueno, potser no és la més difícil.
4: Home, també depèn de la fase de grups que hagis tingut.
2: Ja, la nostra va ser molt difícil.
1: Éreu les favorites? Perquè a fase d'exposició que dius, vau quedar segones per al Benfica, que les guanyava a la final, no?
3: Sí.
1: És allò que es diu, que la Champions pot passar de tot, però no sé si partiu com a base de... Igual aquest any guanyem i revalidem la segona vegada el títol.
3: Jo crec que és que cada any hem tingut una fase de grups tan complicada que no crec que... Bueno, és que també... No crec que fóssim les favorites.
1: No
3: éreu
1: les favorites.
2: No, jo crec que és el Vila-sana, no?
3: Sí, bueno, clar.
2: O sigui, de cara a la gent.
3: Sí, en general, però... No sé.
0: De cara a la gent i de cara a vosaltres? O sigui, quan comença la temporada, què dieu? Arriba a la batre.
4: Bueno, sempre hi ha quatre equips que estan a dalt i que són els a competir, que saps que et poden ficar les coses més difícils.
3: Sí.
4: Que, evidentment, tots els equips et poden ficar les coses difícils i tots els partits s'han de jugar. Però sí que és veritat que, evidentment, els quatre de dalt són els que, igual, més complicats veus a priori, no?
1: Perquè, per repassar de palmarès, és que tu, per WhatsApp, Marlena, que sempre vaig parlar en la preproducció, em vas dir que sumàveu moltes Champions, d'acord?
2: Bueno, o sigui, elles dues tenen moltíssimes.
1: Tu, Aina, quantes Champions portes?
3: Cinc
1: Champions.
0: 5 Champions.
3: Sí.
1: Vale. Tu, Carla?
4: 4.
1: 4.
2: Jo és la meva primera.
1: Has guanyat la primera. No, escolta'm, la primera també...
2: Sí, sí, no, no.
0: Entre els 5 fem, sí, fem 10 Champions aquí. És el...
1: Sí. 5, 4, 10. Sí, sí.
0: 10 Champions. 10 Champions.
2: Sí, sí.
1: Hòstia, 5, 5 Champions?
3: Sí,
2: són moltes.
1: Tot,
2: sí,
1: sí. Però en Fraga són aquestes dues?
3: Aquestes dues i amb el Voltregà 3.
0: Però tu, tu te les sents valorades? O sigui, te les sents...
3: La primera tenia 15 anys i ni jo mateixa sabia el que estava jugant, la veritat. O sigui, no era conscient de res. Aquestes dues últimes les he valorat molt, les he gaudit molt, perquè ja ets més madura, saps el que costa tornar a competir aquestes competicions, saps? I clar, pues, són com més satisfactòries, però no, la primera era com, ai, mira, ho he allà...
1: O sigui, perquè que...
3: estava com amb l'equip, però no hi acabava de ser, al final era molt petita. Era el primer cop que jugava una Champions, literalment, i pues bé, contenta, no sé.
1: Clar, aquesta és del Fraga, que dius, com que es valora una mica més perquè hi ha hagut com el treball, la constància i la consciència de voler-la, guanyar la Champions.
3: Clar.
1: I els primers anys que es crea el Fraga, tu vas al 2022, que portava un any de rodatge, em sembla, el projecte.
3: Sí, o sigui... Era...
1: I allà no es guanyen títols els primers anys.
3: El primer any no vam guanyar res. El segon, el meu primer any, sí, no vam guanyar res. El segon és el que vam guanyar la Champions. Jo crec que personalment, com que venia també d'anys que no jugava inclús Champions amb el Voltregà, ja no contemplava la meva ment poder... tornar a jugar en una competició així. I per això aquestes dues per mi són com un regal.
1: I l'any que ve?
3: A per
1: a saber, no? A per més. Ara ja.
3: Ara home, ja que
1: estem. Palmarès a tot arreu.
3: Sí.
1: Clar, i en el vostre cas, clar, veiem una mica que l'Aina sí que, doncs, amb les Champions tal, va anar al Fraga i ha tingut com aquesta evolució. Vosaltres és arribar i moldre, poc o molt, en aquest projecte. Considereu que heu fitxat per l'equip que havia de guanyar la Champions... Saps? O sigui, que, com que l'equip ja estava bastant fet per ser aquest projecte que tingués talla europea, o que heu fitxat i heu contribuït, heu sumat com unes més a aconseguir, en aquest cas, la teva primera Champions en el club, però...
2: Jo crec que una mica de les dues. O sigui, almenys personalment, sento que arribem i l'equip ja està molt fet i hi ha una feina darrere molt gran ja feta, però bueno, també pues, arribem i ajudem, suposo.
1: I com que, o sigui... Com que se suma i el fitxatge és de, com sempre, no? L'equip es reforça i té...
2: Sí, sí, és com positiu, diguéssim. Però sí que hi havia molta feina ja feta.
0: Perquè quan fitxeu, què se us diu? O sigui, què se us diu per fitxar? Com us convencen?
4: Bueno, s'explica una mica el projecte final que té pues, el club i que volen, òbviament, seguir sumant títols i arribar pues, a lo màxim que es pugui, no?, en aquell moment. I nosaltres, pues, bueno... Vam fitxar amb moltes ganes de donar-ho tot i d'arribar al màxim i a donar per a l'equip pues, tot el que pogués.
1: És que és una cosa curiosa perquè és, o sigui, de guanyar la Champions, diguéssim, no viu un equip o un club. O sigui, aleshores, és com que l'any que ve no s'estanca tenir la mateixa plantilla, sinó que sempre hi ha aquests canvis, aquests reforços, i són coses que també passaran, entenc, aquest any, no? I que el club d'alguna manera es forçarà, que hi ha també algunes marxes i sempre hi ha com aquest relleu natural.
0: Sí,
1: d'intentar mantenir una bona plantilla.
0: Vosaltres us veieu part com del nivell... Perquè, clar, el Fraga ha anat millorant el nivell de la seva plantilla. Tu t'has mantingut allà, o sigui, tu has continuat formant part d'aquesta plantilla, però us veieu que se us substituirà en un futur o que vosaltres formeu part d'un projecte ja definitivament guanyador?
4: A veure,
1: igual ja no es pensa, potser, tant.
4: No, jo em deixo fluir, o sigui, sí que és veritat que vaig any a any i al final, doncs, nosaltres, si ens han fitxat, és perquè formem ara mateix part del projecte. Ara, en un futur, doncs, mai se sap, vull dir, mai saps què pot passar, a qui poden fitxar, si seguiran comptant amb tu, si no... Però dia a dia i any a any ja està.
2: Sí.
1: Que tampoc...
4: I al moment, ara al present, sí que ens sentim part del projecte.
2: Sí, sí.
3: I tant, clar que sí.
1: Que no hi ha ningú fixa, no?
0: Perquè a nivell de contracte, bueno, no hi ha ningú fixa. A veure, o sigui, contractualment, com que és un equip professional a dia d'avui.
3: Sí, sí, sí.
0: I és que estic fent una suada. O sigui, esteu estar veient el cama i tu ballola, eh?
2: Jo també,
0: és que m'estava donant jo mateix...
1: Jo no estic tan malament, eh?
0: No,
1: estic
0: terrible. No, però dic això, com a equip professional també es contemplen contractes professionals de més enllà de temporada a temporada. No riguis, és que clar, o sigui... Escolta, és que tinc una calor.
1: Que t'he ventat.
4: Sí, clar, bueno, evidentment és, són contractes professionals i...
3: Cada jugador és un món.
4: I cada jugadora, sí, sí, pacta el seu, llavors... Sí.
1: I què és el que sí. més ha canviat de, dels clubs que estàveu l'any passat a ara? Què noteu en la professionalització aquesta d'entrar en un projecte...
4: A veure, bàsicament en el contracte, per començar, perquè jo no tenia contracte, i després també a nivell econòmic també s'ha notat bastant, condicions, no sé, altres privilegis que igual altres clubs encara no poden arribar, però bueno, bàsicament és amb el contracte.
2: Sí, jo crec que passa, o sigui, almenys en el meu cas, que venia de Manlleu, passa de ser com un hobby una mica.
1: A treballar-ho més constantment, també.
2: Com la teva feina, diguéssim. Mm-hmm. O sigui, estàs cobrant per això, pues...
1: A totes hores, exacte. No? O cada dia estàs intentant sí. pautar bastant els entrenos que fas i
0: tal. Però llavors, quan... És que crec que això ho hem parlat en altres ocasions. Crec que ho vam parlar amb la Vinyet i la Xicota quan van venir al principi.
1: Imagina,
0: però
1: fa 3 anys. No?
0: Quan en un entorn de professionalitat no us interessa, dius que cada jugador és un món, però no parleu dels vostres mons entre vosaltres, o sigui, el que us negocieu, el que teniu i tot això...
1: És una mica tabú, això, no, internament i cap enfora.
0: Com ho porteu, això?
4: A veure, jo sí que és veritat que no m'havia trobat mai. I llavors,
0: per això t'ho pregunto. Sí.
4: Clar, jo abans ho parlava amb naturalitat, no? Però sí que és veritat que igual quan ja es comencen a tocar molts temes, doncs ja la gent, cadascú pensa més en ell i no es comparteix de manera oberta.
0: Vaja, que no,
3: clar,
0: no,
3: no,
0: no,
3: no, no,
0: no us ho dieu. No us, bueno, no us ho dieu.
3: Aviam, tu depèn, pots fer una sí. idea de coses, però... Però no ho dius explícitament. Vaja, no crec que ningú sí. ho hagi dit explícitament.
2: O tampoc es pregunta.
3: Potser sí.
1: Ja no t'interessa.
0: Si vosaltres tres, sí. us ho imagineu, lo que, quines són les vostres situacions, de vosaltres tres, entre vosaltres?
4: A veure...
3: Uah, pues sí,
2: no sé.
1: Ara no
4: sí. Algú potser sí.
1: Una prox,
4: no,
1: una prox s'imagina.
0: Però clar, però a tu has anat veient com venen de fora.
3: Sí.
0: I sempre passa, tota la vida ha passat, que la gent que ve de fora està en millors condicions que els que estaven ja en un lloc.
1: O no.
2: No sé.
1: Anava a dir, és una cosa que, clar, internament això pot ser un punt tabú, però inclús de portes en fora, és com que es professionalitzi un club femení, en aquest cas, externament molesta altres jugadores o altres equips de l'hoquei lliga que no puguin tenir aquest nivell o aquesta professionalització?
3: No ho sé, és que jo no ho he viscut perquè quan
1: de
3: va passar és quan jo hi vaig fitxar. Elles que ho han viscut...
4: Sí, jo anava a dir que jo, per exemple, quan estava al Palau, sí que va arribar un punt que, ostres, quan les coses no anaven bé o així, pensaves, clar, és que elles al final no treballen d'això i poden estar al 100% i nosaltres pues, treballàvem, estudiàvem i a part, a la tarda nit era quan teníem els entrenos i al cap de setmana, pues, mira, també hi havia gent que treballava i fèiem el que podia. Bueno, clar, jo soc infermera i llavors jo molts caps de setmana havia de treballar. I clar, des de fora pensava, ostres, és que quan va començar a haver-hi aquests projectes del Fraga, el Vilassana, que igual apostaven més a nivell econòmic en aquest sentit, pues, pensava, és que com m'agradaria o ens falta com aquest punt de dir, quan no arribaves a més, deies, ostres, és que igual, si tinguéssim...
1: O sigui, no és com un punt d'enveja mal, dolenta, sinó com unes ganes de que tot, perquè realment s'hauria d'anar cap aquí o s'hauria d'apostar segurament, clar, no sé si ho penseu, que el hockey arreu
2: sí.
1: fos un punt així més professional.
3: Sí, home, jo crec que seria molt positiu per l'hockey femení, la veritat.
0: Però ho veus possible?
3: Aviam, jo penso que a partir de que clubs hagin apostat d'aquesta manera, els altres d'alguna forma, o fins a les possibilitats que ells podien, també s'han posat com una mica les piles en aquest sentit. I jo penso que a partir de passets és positiu que passin coses així, no? Tant de bo algun dia totes puguem dir que en traiem alguna cosa econòmicament o que sigui més professional. Ojalà.
0: Clar, és que no sé
1: Marlena,
0: si...
1: Bueno, espera, Marlena, sí. és possible. Per què no? Perquè, o sigui, has vingut de Vigues, no? Ara sí. refas una mica Vigues, vas anar al Liceo.
2: Vaig al Liceo.
1: Que es va
0: que va
1: que vas venir a fer l'entrevista aquí,
2: sí.
1: quan es va desmoronar
2: sí.
1: l'equip
2: sí.
1: allà. Vull dir que... I que Liceo poder sí, que era un punt professional. Però que has vist, i Manlleu cap aquí, has vist punts una, no tan professionals.
2: Sí.
1: I no sé si ho veus possible que s'anivellin aquests nous projectes que esteu ara creant a Ponent.
2: Jo, difícil. O sigui, tant de bo que vulguis, però ho veig difícil. O sigui, ho veig difícil... Perquè ara per ara, per exemple, hi ha molta diferència amb els equips que ja aposten per això.
1: Ja.
2: amb els equips que no hi ha només a la Lliga, o sigui, els que hi aposten doncs, són els quatre primers, per exemple. Mm. I els que no, doncs, bueno, la gent treballa, la gent té la seva vida i no s'hi pot dedicar. O sigui, bueno, és el que deia abans la Carla. No s'hi pot
1: hi ha
2: dedicar.
1: Molta diferència en la logística o infraestructura muntada ja, com perquè aquest club sí. d'un dia a l'altre passi a sí pagar... Sí.
2: O sigui, jo crec que el fet de que tinguis clubs que estiguin pagant i tal sí que fa reflexionar els altres, però crec que és difícil.
1: Anivellar-ho de moment. Sí.
0: Però llavors, penseu que esportivament... També des de fora, eh? Perquè a vegades no? parlo amb el meu pare, per exemple, que no és aficionat al hockey, però sempre que li parlo llavors em pregunta coses o s'ho mira per esportes i això. Creieu que té sentit una lliga de quatre equips, en realitat, només? O sigui, quina és la solució perquè, per intentar convèncer algú de fora que, d'acord, són quatre equips que aposten, però la lliga és competitiva. Com se li explica això a algú? Què podem fer?
4: Sí, jo també crec que tota la vida ha passat.
2: Sí, sí, totalment.
4: No, però jo crec que tota la vida ha passat. Vull dir, sempre hi ha hagut equips que destaquen sí. més que altres i no perquè ara igual a nivell econòmic estigui més recompensat en alguns equips sigui per això, no? Perquè fa uns anys el Voltregà igual econòmicament podia fer alguna ajuda a algunes jugadores, no ho sé, tu sabràs
3: no.
4: No? Vale, pues,
0: no. Pues,
4: però bueno, que era el top dos o...
3: Sí, no, no, que sempre havien estat allà.
4: El Voltregà i el Gijón, jo recordo quan jo era petita que sí. sempre s'enduien totes les competicions. Sí. I en aquell moment igual econòmicament pues, no compensava, no? Però ara, pues, per el que sigui...
1: S'ho entenc, en entenc gaire perquè és com que Voltregà, diguéssim, sortien jugadores o venien de talent, no? A un nivell ja de com a equip, i no era per això que ara que et deia la Carla que tinguessin els diners, per dir-ho
3: no,
1: així.
3: No.
1: I ara què ha passat amb el Voltregà? Ara s'ha desinflat perquè no té els diners?
3: No crec que sigui perquè no tenen els diners. Jo crec que han set circumstàncies que les jugadores, doncs, pels motius que poguessin tenir, han decidit doncs, marxar d'allà i al final, doncs... Bueno.
1: Costa més sí. de tirar endavant.
0: Però vosaltres al vestidor teniu aquesta conversa de, ostres, ens agradaria que hi hagués més equips que ens posessin les coses difícils?
3: És que ens posen les coses difícils.
2: Sí,
3: la
2: sí,
3: veritat.
2: Sí.
3: O sigui, a qualsevol partit tenim moments i situacions clar. Complicades.
1: No tens la victòria a les pistes que vas, no tens la victòria assegurada.
3: No.
2: I a part, cada vegada l'hockey lliga s'ha tornat més competitiva. Sí, ara qualsevol equip pot guanyar. Sí, pot donar la sorpresa, diguéssim.
1: Clar, però igual qualsevol partit et pot guanyar a un partit, però la regularitat que es premia solen estar, dèiem abans, els quatre equips de dalt, no? Lluitar en el playoff bastant similar. Teníem de les primeres preguntes que ja ens hem saltat, que precisament per aquesta Champions o per guanyar coses, aquest Fraga, quin és el secret?
4: Bueno, tot el treball que hi ha darrere tot això. Sí, al final entrenem 4 dies a la setmana, passem moltes hores al pavelló i també les ganes de voler-ho fer bé, de voler competir, de no sé, arribar al màxim.
3: Sí, jo crec que cada any hem fet com un passet més, ja sigui de professionalització o d'intentar fer les coses millor aprenent de la temporada anterior. Jo recordo el meu primer any a Fraga, crec que arribàvem al pavelló a les 4 o així. Ara a 3:45 som allà.
1: Però hi ha més, hi ha més exigència, més ambició ara que al principi.
3: Sí, jo crec que realment penso que estem fent les coses com molt bé i que cada any no és, aquest any ha anat bé. No, sempre intentem buscar alguna cosa
1: anar més,
3: per,
1: no?
3: Per anar més, sí.
1: Nova ambició, també anem girant sobre el mateix de com renovar una mica l'equip o plantilla, de tenir noves...
0: Però a les 4, o sigui, a les 4 de la tarda.
3: Sí.
0: A quina hora entreneu?
3: A les 3:30 arribem al pavelló.
0: Com un clau, eh?
1: Això ara. Sí.
3: Arribem al pavelló. 3:40 al gimnàs.
2: Sí. Va. És que està tot calculat.
3: És que està tot pautant.
4: I a les 4:20, la pista.
3: 4:20, pista.
0: O sigui, 40 minuts de gimnàs.
3: Sí,
4: bueno,
2: activació. Sí, t'has de canviar entre mig.
3: Clar.
0: Activació, o sigui, no és, sí. no és el treball de força, allà.
3: No.
0: Ah, d'acord.
3: No.
0: Vale, 4:20,
2: pista.
3: 4:30, comencem.
1: Sí. 4:30, entregues patins. 10 minuts no resol, això.
3: No, 4:30, comencem. I llavors, fins al que decideixin Jordi, bàsicament.
0: Vale.
3: Que normalment, com a molt, molt, molt és, 6.
0: Vale. Hora i mitja.
3: Sí. llavors ens traiem
0: estem fent,
3: partit.
0: Estem fent un dia amb les jugadores del Fraga.
4: Jo recordo que fèiem 2 hores, vegades, que acabava cansada i pensava, què ha passat? I llavors anava a l'hora i dic, home, clar, posa'm un tio.
0: S'ha fet venir gairebé, no?
3: I llavors, depèn. O sigui, tenim gimnàs alguns dies, però
0: després
3: sí o sí, és obligatori anar al gimnàs i fem el roller totes juntes. I si hi ha gimnàs, doncs fem el gimnàs i llavors el roller. I si alguna s'ha de quedar perquè té fisio o el que sigui, doncs es queda.
0: I els matins?
3: Depèn cada un, no?
2: Sí.
1: I us heu quedat, heu fet més gimnàs del que tocava per obligació?
3: Algunes sí que ho fem, sí. I si no és allà, a alguns altres llocs o dies.
1: Una frase m'ha recordat, precisament de teva Aina, que he sentit navegant per allà també a Esneca, a l'Instagram i tal. Què m'has dit?
0: Oh, la cara.
1: A veure què m'has dit,
3: el
1: no?
3: El vídeo, no. Que és un vídeo, no?
1: Sí.
4: Ah, l'entrevista.
3: Segurament amb algú que està allà.
1: Vas dir que com això, també et preguntava, no sé si clau de l'èxit, no sé quina era la pregunta, però era com que un grup d'igual, o sigui, funcionem bé o som imparables perquè som un grup d'iguals amb diferents rols marcats i normes.
3: Sí.
1: Clar, ara amb els horaris m'has anat marcant aquí que hi ha moltes normes. I...
3: Bueno, no ho deia per nosaltres, eh? Era una entrevista, jo com ho diguem, formadora.
1: De treball, no?
3: Eso. O sigui, jo com a formadora...
1: Que s'aplica també, que... s'aplica sí. També, però, a l'equip, que si és un grup d'iguals amb normes i rols funciona bé.
3: Sí, jo crec que sí.
1: I les normes, en aquest cas, qui les imposa? En Jordi, deies?
3: Sí, entre tots.
1: Majoritàriament.
3: Sí, intentem complir-ho, no? O sigui, aviam, l'estaf és el que...
4: Bueno, jo sí que és veritat que quan vam arribar ja hi havia unes normes sí, fixades, sí. Que suposo que l'estaf és qui les va marcar... I
3: bueno, staff, pues... club, o sigui...
4: Sí, qui... club.
0: Normes, però normes de l'estil puntualitat i tot aquest tipus de coses.
3: Sí, sí, tenim un...
1: Hi ha multes?
3: Reclamament. Sí.
4: Poden haver-hi. No.
3: Hòstia, i també servei
0: comunitari.
3: No, servei comunitari.
4: Ai, sí,
3: no sé si diem servei comunitari, però és algo així també.
1: Servei comunitari, que posar-se a netejar el vestidor.
3: Per exemple,
4: el gimnàs.
3: Recollir les boles. Sí.
1: Recollir les esterilles, no?
0: Però si fas un error. O sigui, és,
4: bueno, perquè ara...
3: Sí,
4: sí, ens han posat que hem de fer un test cada dia, després d'entreno.
3: No,
4: cada matí, després d'entreno també en fem un altre, però cada matí n'hem de fer un nosaltres a casa.
3: Sí.
1: A nivell de preparador físic o qui ho
4: sí,
1: fa?
4: Sí, com hem dormit i tot.
2: Si tens molèsties sí. O alguna cosa així.
1: I si no fas?
4: I si no fas, llavors, un palito. Estàs a una pissarra i et van apuntar.
1: Hòstia.
3: I tenim hora.
4: I tenim fins
3: tenim
4: a 3...
3: Hora.
4: No, 2 errors.
3: Sí.
4: A la segon ja...
3: Si no tenim entreno, tenim fins la 1... Si tenim entreno, tenim fins les 10.
1: Per fer aquest qüestionari.
3: Per fer aquest qüestionari.
0: I si no el feu, palito.
1: A diari. Però i a diari, si no hi ha entreno i partit, també?
3: Si no tens entreno, la 1.
0: A la 1.
1: I aquest és el que es complica, eh? Un diumenge...
3: Aquest és el
4: tràfic. Has de tenir una alarma.
0: I 2 palitos, què vol dir?
3: Servei comunitari.
0: Clar. I que pot ser això...
4: Recollir boles,
3: el que et diguin.
4: Endreçar el gimnàs, el que...
2: Que està guai. Ningú ens ha tocat, de fet.
4: No.
1: No ho fet?
4: Cap... No, som superfícils.
0: Hi ha algú que sigui reincident en el...
3: Sí.
1: Hi ha reincidència. Home, sí, ja. Sí, home, més de 2 palitos ho fas, i si
3: no
1: ja ho fas una de cop...
0: I multes econòmiques no en feu?
3: Sí, hi ha...
4: Sí, hi ha unes normes, sí que n'hi ha.
3: Sí, tenim com unes normes escrites... de club, que sí, que hi ha com sancions, han de ser coses com molt greus, però tu, per exemple, si li posessin a la Carla jo segurament no ho sabria perquè ho veuria ella,
1: però coses greus de falta una mica de
3: no presentar-te un entreno, faltar el respecte
1: I targeta per protestar al partit?
3: No
1: passa res, no, el que passa al partit
0: Bueno, si ara la regalen, vull dir que
1: Hòstia, ara aquí... què passa?
0: Si ara la regalen, no, però com... Perquè aquest tema arbitratge, què tal? No esteu gaire conformes amb els arbitratges, o què?
4: Aquest any han sigut una mica complicats. Ens hem trobat alguna cosa...
1: Depèn del dia, no? Va variant.
4: Bueno, sí.
1: O sempre malament.
3: No.
0: A veure,
4: sempre malament no.
0: Nosaltres vam tenir àrbitres aquí.
2: Sí, és veritat.
0: Nosaltres vam tenir àrbitres...
4: A veure què dius...
1: I ara tenim mencions a Twitter.
0: S'ha de dir que només dos àrbitres.
3: És veritat.
0: S'ha de dir que només dos àrbitres i potser no es pot generalitzar en el nivell arbitral, però nosaltres, bueno, ens van explicar, la gent va veure, és la seva versió.
1: Sí, van explicar la seva perspectiva.
0: Com es va rebre això? O sigui, la gent que veu mirar aquesta entrevista o d'això, vosaltres què pensàveu quan la miràveu, totes les coses que explicaven?
3: És que jo crec que la seva posició és molt difícil. Mm,
2: sí.
3: O sigui, realment... jo fent d'entrenadora intentant pitar un partit és que no en sabia, o sigui, jo penso que és molt, molt difícil, amb la qual s'ha d'entendre, poden tenir errors com els tenim nosaltres jugant. L'únic que, clar, si quan estàs allò en calent a dins la pista, pues, t'ho agafes d'una altra forma, saps? O sigui, el bo és no excusar-nos amb l'arbitratge.
4: No, no, totalment. No, però sí que penso que així a nivell general...
0: Millora constructiva, no, en general, a veure.
4: Sí, considero que en el femení no es pita igual que el masculí, saps? Mm-hmm. El masculí hi ha molts més xoques, van molt més sí. cos a cos, agafen més i tot, i no es pita ni la meitat. Nosaltres,
1: jolín, agafes
4: una mica... Sí, es permet una mica menys. I llavors això sí que a vegades crea una mica d'impotència, perquè al final... el hockey és un esport de contacte, no?
1: Total.
4: I
1: com que no et deixen acabar de...
4: Exacte. Sí. I et tallen de seguida les jugades i...
3: O inclús falta... comunicar-te.
4: I també. Comunicar-te també.
0: Perquè...
4: A la mínima, ja està.
2: Sí, però... en canvi els nois...
4: I els nois estan tota l'estona. Que sí, justament sí. A la Copa d'Europa vam jugar amb els nois sí. I els escoltàvem, perquè estàvem just darrere les banquetes.
1: I queixar-se tot el rato
3: clar.
1: Sense rebre...
3: I coses molt més heavies que l'ocupa...
4: Sí, que nosaltres diem, ostres, però això no és. I
2: ja, prova.
4: I clar, sí. A nivell general, jo penso això una mica. Sí,
1: com és això?
0: És que no, aquesta primera notícia que
4: sí,
0: o sigui, no se'ns havia manifestat aquesta, clar, evidentment nosaltres no hi som allà baix jugant, no sabem.
1: O sigui, no sabíem la diferència.
0: Es queixa tothom, però nosaltres no podem comprovar-ho. Clar, vosaltres veu sentir com es deien barbaritats en el...
4: Sí, sí.
1: I no passava res.
4: No.
0: Bueno, queixa feta.
1: Sí, mira, hem passat de la professionalització sí. Les multes a intentar d'això, queixar-se una mica. Tenim un altre bloc, que l'hem mig mencionat, sí. Però us hem enfrontat amb el Vila-sana aquest any diverses vegades. De fet, són 4 partits, crec, o sigui, Lliga, us vau trobar a semis de... A veure si ara m'equivocaré, semis de Champions.
2: Semis. Supercopa, també.
1: Ah, que la Supercopa aquest no el tenia ara.
4: Ens hem trobat Lliga Catalana, Supercopa...
1: Semis de Copa de la Reina, també amb Vila-sana.
4: Sí, també.
1: Que en aquest cas vau perdre.
4: Sí.
1: I és que, o sigui, és un derbi això ja? O són molts partits?
4: Sí, sí que penso que cada any, o sigui, hi ha un equip que per lo que sigui te'l trobes més, no? Jo me'n recordo Palau que va haver-hi un any que sempre ens trobàvem al Gijón.
1: Uh-huh.
4: I era com, ostres, mira, va com va i aquest any pues, ha tocat el Vila-sana.
0: Però com us prepareu? Perquè teníem el dubte, quan tu t'enfrontes 10 vegades al mateix equip, què prepares de nou? Els entrenaments, és a dir, com afrontes un entrenament? Va, juguem contra el Vila-sana. Si hem jugat ja 10 vegades, o sigui, quines coses fas, quines millores, quines, no sé.
4: Bueno, mirar els vídeos, mirar els errors
2: i
4: arreglar-los una mica i treballar, pues, igual els errors que has fet i els gols que et fan, millorar tot allò. No?
1: Sí, això serà, sí. Ara que ho dèiem al principi del programa, que ara estem, enganxem just, que estem en el playoff de Lliga, heu fet el primer partit. Ara aquesta setmana, per exemple, seria aquest treball de mirar els errors d'aquest partit i intentar corregir i tal?
2: Sí.
1: O entrenar com heu entrenat habitualment i tampoc llegir massa?
2: També jo crec que, o sigui, l'equip, per exemple, al llarg de l'any evoluciona.
1: Mm.
2: I jo què sé, els errors que fas al principi doncs no els fas al final, o el que al principi no feies, ara ho fas, i ara serà això una altra vegada, tornar a mirar vídeos, veure en què ens hem equivocat aquest cap de setmana i arreglar-ho per la que ve.
0: Però hi ha marge per la innovació a mig un playoff?
2: Sí, jo crec que sí.
4: Sí.
0: Però agafa el míster i diu, mira, de cara al segon partit del playoff provarem una cosa nova, o després d'enfrontar-nos 10 vegades i a mig playoff un
1: igual
0: gir,
1: no hi ha
0: perquè no
1: s'ho
0: esperin.
1: No?
0: Això és possible o no?
2: Sí, amb els dies que entrenem i tot, jo crec que tens temps. I si vols que surti, et surt.
0: Si vols que surti,
2: sí,
0: et surt,
2: sí.
1: S'ha notat que el Vila-sana ha anat reforçant-se també amb fitxatges top aquest any?
3: Sí.
1: Si és més rival que fa dos?
3: Si fa o no fa, o sigui, sí, cada any com nosaltres, jo crec, saps? Cada any han anat movent les seves fitxes per ser millors.
1: Sí, però
3: cada any ha estat un rival molt complicat.
1: Clar, ara porten dos estius amb...
3: Com m'imagino que nosaltres hem
1: sigut per ells. Ja, porten dos estius amb anar fent bombes de fitxatges.
3: Sí.
1: Ara ja van cara d'acabar la temporada, van anunciar la Sara Roces.
3: Sí.
0: Però què en penseu quan fan aquest anunci?
4: Bueno, jo crec que és algun
0: normal. Home, és molt gros. Home, normal, perdona. Si ens ho vam enviar...
5: Un moment.
0: Jo estava a la feina i aquest també amb les seves coses, no estàvem junts, i ens vam enviar això i vam dir, hòstia, però estan fent el del Dream Team, o sigui que...
5: Galàctics.
0: No em crec que no comenteu això vosaltres.
4: No, clar que ho comentem. Però sí que penso que al final que els equips es reforcin i facin fitxatges és algo normal.
5: Sí.
4: Cada any passa.
2: I igual també ho relativitzem una mica. O sigui, ja, bueno, sí, ha arribat. Ja està, ja ens
5: trobarem.
2: Ja
5: ens trobarem.
3: És que jo crec que ens estem acostumant a que hi hagin bombazos d'aquests.
0: Sí. Bombazos. Vull dir,
3: jo crec que...
5: Es relativitza una mica i que ja...
3: Sí.
5: Ens enfrontarem bé.
0: Però, o sigui... Perdona, perquè no ho penso relativitzar.
3: Bueno, ja ens trobarem.
5: I no creieu... Clar, potser estem opinant com una mica en el seu... com modus operandi, però no creieu que fitxar com a golejadora, una top, un tal, no et dona més possibilitats a llavors decepcionar ara, si no compleixes, o tenir més exigències ara de guanyar? Que no sé si vosaltres, però que un altre equip que estigui perdent més que guanyant...
2: Clar, jo crec que deus tenir molta pressió, també.
5: Et reforces així i llavors sí, no pots, diguéssim, anar a perdre la pista amb tots els respectes, inclús de Manlleu, Cerdanyola... No.
3: Bueno, jo crec que depèn de l'ètica i moral del club, sí, no? Vull dir, al final jo crec que cada club ha de pensar que té les millors jugadores i amb la qual ha d'anar a guanyar tot arreu.
5: I que tot fitxatge pot ser bombazo, no? Perquè igual funciona com en ella el dia.
3: Jo crec que ha arribat un punt ja que...
0: Sí, però no parleu de, per exemple, hòstia, el vestidor, a veure com... És que no m'ho crec.
2: És que no ho hem parlat tant, realment.
3: No, és que t'ho juro que no ho hem parlat.
2: No.
5: I Fraga, hi haurà algun bombazo d'aquests que dèiem? Això potser
3: no
5: sí que ho sabeu.
3: No sé, ja
5: es veurà. Però ho sabeu, encara que no ho digueu ara. Hi haurà fitxatges.
4: Bueno, un segur perquè, clar, la
3: sí,
4: la
3: vinyet.
4: I llavors, clar, un hi haurà d'haver.
5: Fotut, eh?
0: Però bombazo, no bombazo. Clar, és que ara diu bombazo. Pues son...
3: No sé, depèn.
2: Ja,
3: no,
2: sí, sí, sí, sí.
5: Reforç d'èxit.
0: Sí, a mi em farà il·lusió, a veure, bombazo. Llavors ens ho diuen.
5: Després ens diuen...
3: Clar, després ens ho reenvies. Uah, bombazo.
0: Clar, exacte, és el que fem. I per tot això, a l'hora de preparar una plantilla, quan les coses són molt amateur, sí que a vegades es consulten, o, no, vull dir, entre jugadores i tal. Però quan hi ha un projecte professional... A la plantilla se us pregunta alguna cosa abans de fitxar? O teniu algun... No sé, us arriba algun...
4: El primer any, així que no ho sé.
2: Clar, jo no m'he trobat amb
3: altres. Jo...
5: Algú té alguna cosa?
3: Bueno, cada cop que, diguem, he anat a renovar, ells m'han explicat la idea que tenien o els canvis que tenien previstos. De fer, si jo he demanat amb qui pensaven o això m'ho han dit.
5: Però li heu tenit tu la informació per la teva renovació, no? Per convèncer,
3: sí,
5: per dir-ho
3: sí,
5: així.
3: Sí, bàsicament per saber amb qui jugaria l'any següent. Però al final decideixen ells, vull dir, per molt que em diguin, volem... No dependrà de mi com fitxin o no fitxin.
5: No, clar, no s'influencia, però sempre va bé, no? Tenir una mica la informació de qui serà. Les tres seguiu l'any que ve, sí, no?
2: Sí, aquí seguirem.
5: Aquí seguirem, molt bé. Part de la professionalització és gràcies al grup, o sigui, l'empresa que teniu a darrere, no? El Fraga com a projecte, que és Sneca, que va entrar de ple i va entrar a cegues. És la meva pregunta ara genuïna, sense saber qui és l'empresa i si hi ha com lligam amb el club o van voler apostar-hi per ser un patrocinador des de zero.
3: És una llarga història.
5: És llarga?
3: Sí.
0: Des de fora,
5: com es sintetitza?
0: Des de fora sembla una tapadera.
3: Què vols dir això?
0: Jo a vegades, o sigui, en el programa dic coses que sento pels pavellons, però no és com que es queden sense dir, no perquè jo ho digui. Però hi ha molta gent que diu, hòstia, com pot ser que una escola de formació posi tants diners?
5: Va entrar i va apostar cegues pel projecte.
3: Clar, és una llarga història, perquè, diguem, ells van començar a apostar pel hockey femení amb el Vilassano i es van posar com a patrocinadors. Llavors, bueno, quan es van desfer del Vilassano, pues els havia agradat el hockey, tenien ambició, volien apostar pel hockey femení i van decidir doncs, crear el Fraga. Vull dir, bàsicament ve arrel d'això, de voler apostar per l'esport i per...
5: Ah, sí, estan des de la creació.
3: Ells són...
0: Sí, crear.
3: O sigui, clar, el seu director equip de l'empresa és el nostre president.
5: Vale. Es va crear des d'allà, no va ser un... Vale, ja està.
3: Sí.
5: I per explicar una miqueta, què és ben bé, és Neca? He indagat avui una miqueta amb els cursos que hi ha...
3: Ah,
5: el
3: Carles treballador,
4: no? Tu, tu millor.
5: I tu, Aina, també, no? Estàs allà, sí, en plantilla. He vist allà una setantena de persones.
4: Sí, que tu
3: sí no, hi ha gent, hi ha gent. Vull dir que és una empresa grossa.
5: O sigui, Esneca és un com un... dona formacions online,
3: sí,
5: de cursos, màsters, de moltes coses, de diferents àmbits, no?
2: Sí. Hi ha moltíssimes coses. Sí,
3: moltíssimes
2: sí
3: coses, sí. Hi ha una gran varietat de, del catàlogo formativo.
5: Yeah. Hi ha un ventall, hi ha un ventall.
3: És que és el que faig jo, bàsicament.
4: Bueno, però, clar, ho pots explicar millor.
6: S'ha d'explicar, això. Collons, feu, vale, què feu? Classe, o feu...
5: Quin
6: feu...
5: és el vostre
4: no,
5: rol?
4: Jo, per exemple, si estic al departament editorial i redacto cursos i així. I ja està. Llavors, hi ha l'altre...
3: Jo estic al departament d'operacions, que em dedico a actualitzar això, el catàleg formatiu i posar les tendències del moment, bàsicament.
5: Però catàleg formatiu d'uns cursos concrets? O de...
3: Sí, dels cursos que tenim. No sé, ara ha sortit l'antivirus aquest.
5: Sí.
3: Doncs hem creat un curs de...
5: De prevenció d'antivirus.
3: Sí.
6: Tu, i ho has fet tu, això?
3: Bueno, jo sóc la que creu el curs i la fitxa formativa. La Carla, per exemple, doncs està editorial i doncs això fa...
6: I tu? Tu no.
2: Jo no, és, no, jo no.
6: Doneu-li un algo amb ella, no?
2: Clar, no,
4: jo. Home, si volgués segur que...
3: Si volgués, algo jo.
4: Sí, allò. Sí, segur que algo podria fer.
6: Però tu, jo t'he sentit abans, apuntat aquí, fent, sí, fent classe. Però per què? També dins d'això?
3: No. Jo...
6: Classe de tàctica, estaves
3: sí,
6: explicant.
3: Sí, no, no, però això és un altre... O sigui, la Federació Catalana, que té els cursos d'entrenadors de diferents nivells, doncs jo vaig fer el curs d'entrenadors i jo, aquesta assignatura primer la portaven l'Anna a Casa Ramon i la Maria Díez, amb, uh-huh, juntament amb l'Edu Castro, i quan elles doncs, ho van deixar, entre elles i el coordinador, doncs em van avisar a mi aviam si... Si volia fer-ho, i doncs ja que també he estudiat això, se m'ha donat l'oportunitat i vaig acceptar, i des de, no sé, ara crec que ja fa anys.
5: I això treu hores del dia a dia? O
3: bueno, van sortint cursos així, de forma com aleatòria,
5: sí, esporàdic,
3: a tot Catalunya.
5: Una cosa esporàdica.
3: Sí. I no, o sigui, no és molt lligat. Per exemple, ahir vaig fer classe online, perquè teníem entreno, que era un curs que han començat ara a Horto. Mm. I llavors és jo fer aquelles 3 hores de classe i la corregir.
6: 3 hores de classe online, eh?
3: Vaig intentar fer-ho el més a bé possible, la veritat.
6: Però, i què els ensenyes? Però... Tàctica?
3: Sí, o sigui, com ensenyar amb els nens i nenes doncs, introduir-se a la tàctica.
6: I això no fas després una mica del vestidor, de pedagogia, també?
3: Bueno, intento ajudar a parlar.
5: Sí?
2: Ah, sí? Va, jo porto la lluita nena. Ai, que bé.
5: Sí. Ah, vale.
2: I a vegades li dic, ai, no sé què fer, en plan, digue'm algun exercici, com perquè no fer sempre els mateixos o perquè se m'acaben les idees i l'Aina m'ho diu.
5: Consells aquí, consells. Sí, sí.
6: Bueno, diuen, una crítica de gent que ha passat pel programa és que falta nivell en els entrenadors de base. Mm. Això s'ha dit,
5: sí, és veritat.
6: Això bueno, s'ha dit moltes vegades, això. No sé què ho va dir l'Ignacio Labarda, ens ho va dir això, que faltava que pues això, no sé, tu col·labores en aquest...
3: Sí, no, aviam, jo la veritat he fet el curs d'entrenador i penso que és molt essencial fer-lo, i més la gent que no està vinculada en l'educació, diguem, trobo que és molt interessant que el puguin fer. Al final aprens moltes, si vols, aprens moltes coses i és molt complet, la veritat, o sigui...
5: Bueno, estem una miqueta en el pas de que la gent també s'imagini a casa que, tot i ser professionals, per dir-ho així, no esteu de casa a l'entreno, també hi ha aquestes...
3: Sí, no, jo crec
5: annexos que... aquests, a més, ser entrenadora, no?
3: I... Per la nostra salut mental és el que hem de fer.
5: Mantenir-se ocupades.
3: Sí.
4: Sí, jo a vegades ho penso, dic, sort que treballo els matins, perquè si no, sí, em quedarien moltes hores mortes i una mica m'agradaria, però al final a la llarga diries, ostres, em sento una mica...
5: Clar, treballes a Esneca.
4: Sí.
5: D'infermera ara no pots.
4: No, vaig decidir treballar a Esneca perquè també tenia l'opció de teletreballar alguns dies.
5: Ja.
4: I si baixava a casa o ens donen festa d'entrenos i així, doncs és més fàcil.
5: Ja, correcte.
6: Doncs pues perdona, però és un professionalisme una mica híbrid, això, eh? O sigui...
3: Jo crec que...
6: No és el que la gent es deu pensar, que bueno, els ous tot el dia. És,
5: però bueno, estan mig dient que, o sigui, que és una mena de cosa voluntària de ficar-te o no.
4: Sí. Pues jo crec que també depèn molt de cada persona.
3: Sí.
2: Clar, hi ha gent que no ho necessita.
4: Exacte.
3: Sí.
5: Molt bé. Desneca, heu fet algun màster vosaltres, un curs o formació?
3: No,
5: oi?
1: Jo tenia una secció aquí preparada, que és com ja de preguntes ràpides. Aquí se li escauria més, de cada jugadora de l'equip, fer aquest màster que us diré ara.
4: Ui.
1: A veure què tal. Màster en gestió d'esdeveniments i wedding planner. Qui veieu de l'equip que fos bona?
4: Això anava a dir jo, la
1: Vinyet. Organitzadora de casaments.
4: La
1: Vinyet
4: anava a dir la Vinyet.
3: Vinyet total.
0: Organitzant, sí? Organitzant casaments.
3: No sé, riu. És que és això.
4: Bueno, Vinyet
2: no. Teresa també pega, no?
4: Sí, amb la Vinyet. Jo amb casaments no la veig gaire.
3: Jo tampoc.
4: No sé per què. No.
1: Que és un perfil, també, la wedding planner, eh? Tenir-ho tot
4: animador.
1: Bastant.
4: Seria més animadora.
3: Bueno, sí, la Leire també, tia. La Leire és així com molt, pa, saps?
2: Ja, sí, bueno. Però s'agobiaria, no?
3: Sí.
2: S'agobiaria.
0: Pues és molt important per organitzar el casament, no agobiar-se.
3: Tot i que la Vinyet segur que em dirà que no.

0: Màster en psicologia infantil i adolescent. Que és una mica la psicòloga.
1: Jo, poder, no?
2: Jo potser d'actual.
0: Cosa, sí, sí, infantil, molt bé. Monitor, bueno, màster en monitor de musculació i fitness.
1: Jope.
0: La del gimnàs, que és la,
2: la
0: passada del gimnàs.
2: O la Marley.
1: Bueno, la Marley bueno, també, eh?
2: Sí, jo no sabria què dir.
3: Qui fa més gimnàs, a vosaltres dues?
2: Potser tu...
4: A mi ja no em compta.
1: No ho sé.
3: Ja, perquè no l'ho... No, però no s'han mirat tu. No s'han mirat tu en la disputa. Perquè s'han mirat entre les dues. No. Bueno, entre les tres, però...
4: Jo seria la primera vegada.
2: No, perquè tu vas al gimnàs pel matí, no?
1: Ja, però tu també, no?
2: Jo...
1: Bueno, jo intento introduir-lo quan puc, la veritat. Però...
0: Tu, Marlena, vas més allà que a Manlleu, per exemple, o bastant similar?
2: És que nosaltres ara fem el gym allà, diguéssim. Aleshores, sí que em vaig agafar un gimnàs al qual no vaig, a Lleida.
0: Vale, bueno.
1: No.
2: Bueno, perquè no m'ha donat el temps. No sé.
1: Bueno, clar, és que aquests dies...
2: Però sí que a Manlleu ja anava bastant.
0: Màster d'elaboració de productes de pastisseria.
3: Com?
0: La cuinera.
1: Ah, la Juli. La Juli.
0: Sí.
2: Se li dona bé, sí.
1: Fa xocotorta.
4: I fa coses molt bones, eh?
1: Sí. Sí.
3: Què fa? Se li dona
1: bé. Xocotorta.
3: I què és xocotorta?
4: És lo típic d'Argentina.
1: Sí.
4: Es fa amb dulce de leche, galeta...
1: Això ja no ho sé jo.
3: Però és com alfajores.
1: No.
4: És com un pastís.
0: És
4: com un pastís.
0: Ara no n'hem d'entesos.
3: Perdó.
0: Com es diu?
1: Xocotorta. Bueno, es diu...
2: Sí. Galeta, dulce de leche, galeta.
4: Sí, va anar
0: així. Va buscar la gent a veure què...
1: És intens,
4: Sí, sí. Està molt bo.
2: Està boníssim.
1: Està bo.
0: M'imagino.
3: Xocotorta. Us fan... Perdó, ara tinc un dubte. Us fan dietes al club?
2: Expliqueu. Bueno, sí que va venir un nutri, l'Enric, de fet. I, bueno, va venir a principi de temporada, a mitjans, i ara vindrà a final. I ens guia una mica. Si no ens fa una dieta com a tal, si vols que te la faci, has de pagar. Però, bueno, sí que ens fa un seguiment de com estem.
0: I servei de psicologia el club en té? Té accés?
2: Sí.
0: Propi, diguéssim.
2: Sí.
3: I sempre que voleu?
2: Sí.
4: Bueno, sí.
1: Bueno, sí.
4: Si necessites parlar, doncs sí, pots parlar les vegades que tu vulguis.
2: Sí.
3: I o sigui, sou un equip que el fa servir habitualment o...?
0: Us va bé?
2: Depèn de qui, jo crec. Depèn de qui...
1: Jo crec que més i menys, depèn.
2: Sí.
1: De la persona.
0: Clar, qui vol o qui ho necessita o qui creu per això. Tinc l'últim, per deixar d'això. Màster en intel·ligència artificial. Aplicada a l'empresa. S'afegeix aquí, però...
4: Qui, això?
0: La que utilitza més el...
1: Quin... No sé.
4: Les que estudien.
1: Sí.
4: Seria la Maria, la...
1: La Cele.
0: Les que estudien. Per què vols dir les que estudien?
4: Bueno, mira, perquè fan servir molt...
0: Vale.
2: Igual, aprendre servir bastant,
4: Bueno. Sí.
1: És veritat.
4: Bueno, però i tothom... Tu.
1: No, jo no.
0: Però una mica tothom el fa servir
1: jo crec que ens hem acostumat.
3: I aquest de l'antivirus últim?
1: Ai, no, m'ha vingut
0: així.
1: Sí, però...
3: Ara ho has fet, no s'ha creat aquest.
1: No, en tot cas l'hauria de fer... Jo l'he creat.
0: Ha creat la...
1: Però no l'he redactat, perquè evidentment no.
3: Però si l'has creat, què vol dir que has dit...
1: Que no,
3: és
1: que clar,
0: l'aplicatiu ho ha dit,
1: i he fet la ficha formativa, els destinatarios, la certificació obtenida, les hores del curs, la modalitat, etc.
0: I llavors, és que ara estem tornant enrere, com a redactor del Hantavirus, qui s'hi pot ficar?
1: Com?
0: Redactor del curs de l'Hantavirus, tu pots fer?
4: El podria fer, sí.
1: Els
4: de la part sanitària intenten col·locar-me...
0: Tinc algú una mica entès en la matèria, no?
4: O sigui, jo soc de la part sanitària, llavors m'intenten fer redactar d'aquest sector, no?
0: Vale.
4: Però, si és superurgent i es necessita perquè veuen que hi ha molta demanda, pues, el podria fer.
0: Mm-hmm. Ok.
3: Sí. I d'arbitratge?
1: No em sona. No.
3: Però aquest el podríeu crear, potser.
1: No.
3: Seria el...
1: No em sona,
0: I qui el redacta?
3: Que el redacto jo.
0: Exacte, amb un àrbitre al costat. A veure com parlem. Va, com ho volies acabar, això?
3: No, bueno, nosaltres... A veure, és que...
0: Amb el bonus track, les prohibides, que ja t'ha acudit.
3: Hem parlat de totes les coses. D'entrada ens agradaria que... Perquè això està com a mig del playoff, llavors pot ser que hi ha gent que s'ho miri després, però jo crec que el gruix de gent que s'ho miri s'ho miraran els propers setmana, 15 dies, que feu una promesa si guanyeu la Lliga.
0: Ah! Hòstia, passem a mofar,
3: però una bona promesa.
1: En quin sentit, aviam?
0: En teniu alguna, de feta, d'aquí?
3: Vull dir en quin sentit, però és una promesa bona.
1: És que l'any de la Champions...
4: M'entanyeixo o què?
0: Idees, ara haurem de pensar.
1: És que no s'ha mogut una mica cagada per aquesta.
0: Tu deies l'any de Champions? No.
1: Ens ve, a la primera Champions, cada una va fer una aposta. I s'ha de dir que la gran majoria vam complir.
0: De l'estil?
3: Quina era?
1: La Vinyet.

0: Anne i Rebe es van tenir.
1: De rosa.
0: Tere, la Joana, no me'n recordo, la Regi, bueno, unes quantes piercing. I també vam complir.
2: Bastant,
0: mira. I ja n'hi havia que no ho havia.
2: Tu, per vella, per
1: no, i aquest any no n'hem fet gaire.
0: Ja, no, la Soto em va dir un tatu, però és que em costa.
1: Sí, van dir un tatu per la Copa d'Europa, em sembla. Però bueno, ja no sé si ho acabarem
3: no s'ha gestionat.
4: Bueno, us ho podeu pensar. No cal que surti ara. Us ho podeu pensar i...
3: Sí, no mufem. I a mi no m'agrada mai això de mufar.
0: És que no ho sé.
5: Ja, no.
0: Vindrà l'estiu.
3: Vindrà
0: l'estiu, ja. No sé.
3: El cap pot ser que estigui ja una mica a l'estiu? No,
0: no, no, dos setmanes.
5: No, jo crec que no.
0: Queden dos setmanes.
3: Però amb ganes de que...
1: Sí. Hòstia, sí.
5: Sí.
1: Evidentment, jo tinc moltes ganes de l'estiu. A més, també tinc viatges planificats i,
3: sí, hi ha plans,
1: i tinc ganes, clar, òbviament. És que al final és una temporada molt llarga i molt dura. Es viu molt, molt intensament. I ara al final també totes les competicions de cop, una darrere l'altra i així, pues, és dur, que és molt guai. I jo em sento superafortunada per poder estar competint tot, però també és dur.
3: Agrair-vos des d'aquí, perquè al principi no us ho hem dit, de venir aquí al programa. A més, heu vingut, com per, si m'ho permeteu comentar, cadascuna amb un cotxe des de Vilassana. Anava a dir, des de prendre pel sac, sí, però vale, vull dir, inclús Fraga és més lluny. I ara aprofiteu una miqueta el cap de setmana, no? O perquè, poc o molt, deies ara ve l'estiu, vacances, tal... Però és que durant l'any igual teniu poc temps per anar tornar a casa o estar a fer plans alternatius que no sigui hockey, potser.
1: Bueno, sí que és veritat que aprofitem els caps de setmana que juguem a la una i així per baixar, o quan juguem a prop de casa també baixem, i sí que hem anat baixant bastant.
3: Molt bé.
1: Però bueno.
0: Sí. No, i arriba un punt de la temporada que jo crec que és quasi més important saber desconnectar quan toca, que res més.
3: Que mantenir-te allà, sí, no? Sempre igual.
0: Sí.
3: Doncs, escolta, des d'aquí, novament, moltes gràcies per venir. Enhorabona per la Champions, que no hem tingut. Però ens hagués agradat molt, però i que l'any que ve, ja, si tot la torneu a guanyar,
5: sí,
3: pues, ja anem repetint.
4: No, no, l'han de portar tres, l'any que ve.
3: L'any que ve n'és sumant.
4: Un, dos, tres.
3: I res, que vagi molt bé ara al final, el tram final de temporada, molta sort.
4: Ai,
3: i...
4: no ho hem dit, però hem fet el donatiu de l'Unai.
3: Ah, sí. L'hem gestionat.
4: Hem fet el donatiu d'en Unai.
3: A nivell de programa, com que passem del 101 al 100, ja vam tancar i gestionar.
4: No, que moltes gràcies a tothom, perquè hem donat 800 euros.
3: I aquí seguim.
0: Olé.
3: A veure si podem fer més programes i més d'això. Res, anava a dir bones vacances, però després de quan acabi tota la temporada.
4: No, encara no. Com vegi el míster, s'enfadarà. Bones vacances.
3: Apa, que vagi molt bé.
4: Adéu-siau.
3: Salut.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquell llarga durada. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Clàssics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquest. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els pets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època de brut natural, els pets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius, com aquest, És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I el muntatge musical i les vies de so, com cada setmana, ni més ni menys que el senyor invisible Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.

0: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
1: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Hola, què tal, família? Benvinguts una setmana més a Fenòmens i us hem de dir, doncs, molt contents que ja aquest és l'últim programa de la temporada, però que no us preocupeu, que continuarem en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra. Com fem cada setmana, doncs us enviem una cordial salutació, una fortíssima abraçada, però ben forta, i molt contents de que sigueu fidels a Fenòmens cada setmana. Si no podeu ser fidels, sentim energèticament que ens escolteu en els podcasts de Ràdio Manlleu. I doncs, deixem-se de romansos i comencem aquest Fenòmens d'avui. I aquest Fenòmens d'avui de ben segur que us agradarà, us encantarà i estareu super, super, super, super contents. El fenomen musical d'aquesta setmana, d'aquest últim fenomen, ens el porta un grup espanyol que s'anomenava Els Bravos. I doncs, els anys 70, la van petar amb un tema que de ben segur tots hem ballat i a hores d'ara encara ballem quan anem a la platja. Bé, aquest tema porta per nom Un rayo de sol.

el fenomen de fenòmens. Va ser atropellat per un tramvia el 7 de juny de 1926.

benvinguts a Relats de Por. No t'acostis a la finestra, ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del que

vidre està emboirat. Però jo et veig igual. Escric amb el dit. Tu llegeixes amb por. La dutxa. Quan la Mercè es va mudar sola, l'única cosa que la tranquil·litzava era la dutxa. L'aigua calenta li esborrava el soroll dels veïns del carrer del cap. Cada nit el mateix ritual. Porta tancada, música a tot baix, ulls tancats sota el raig. Fa tres dies va començar a passar. Tancava els ulls i sentia un altre raig d'aigua. No el seu. Un segon caient darrere seu. Va obrir res, només vapor. I ella... ahir va gravar un àudio amb el mòbil per demostrar-se que això ho inventava. Avui l'ha escoltat amb auriculars, amb el cap sota l'aigua, com sempre. Al minut 2:14, quan ella deixa de cantar, se sent una veu de dona xiu-xiu-gejant just a la seva oïda. Deixa'm passar, fa fred aquí fora. La Mercè va obrir els ulls. El vidre de la mampara estava emboirat i l'aigua havia escrit amb el dit per dins: gràcies per deixar-me dutxar. El pitjor, ella viu sola des de fa 8 anys i la mampara no s'obre per dins. Avui la Mercè ja no es dutxa, però cada nit a les 2:14 sent com algú gira l'aixeta del lavabo de casa. L'aigua cau. Encara que ningú hi sigui, no tanquis els ulls.

nens, el proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

0: un plaer poder estar en aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra en aquest últim fenomen de la temporada. Esperem que vosaltres, doncs, us ho hàgiu passat molt bé i que si voleu recuperar qualsevol programa podeu fer-ho als podcasts de Ràdio Manlleu. Sí, 5 minuts són els que manquen perquè sigui una mica més tard i esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. I aquí, doncs, avui tenim tots els Macabeu que diuen que també faran el seu espai, però que també volen, doncs, parlar una mica més com vulgueu. Qui vol començar?
1: Oi! Qui vol començar? Qui et penses que té que començar? Aquí la que mana, aquí la que mana, perquè la que mana sóc jo, eh? Sí o no, carai?
2: Ui, la Ramana és tu. I tant, per descomptat, perquè si sentius alguna cosa, de seguida saltes per petaneres.
1: Ei, què vols dir tu? Calla, que ja m'estàs atabalant, Maiol, ja m'estàs atabalant. Què màgic, com estàs?
3: Sí, què màgic. Mira, ja t'ho vaig dir la setmana passada, estic una mica acollonit, però bé, no, ho porto bé. Vinga, ai, dejarme parlar a mi también, que jo també tengo que parlar, perquè ahora me toca... ara me toca a mí en este 71 capítulo de La Cúpula Oscura, a que lo presento bien. Bien. Pues venga, señores y señoras, familias, escucharemos el 71 capítulo de La Cúpula Oscura.

0: La vida és estranya. Venim sense res i lluitem per tot. I al final marxem sense res. Bé, doncs, fins al proper Moments de Llum. Això és Fenòmens, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Benvinguts a la màgia de la ràdio. Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Can Portes.
1: Ens trobem al capdamunt de la pujada. Número, no t'hi fixis, només has de parcar el cotxe i ja hi ets.
2: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
3: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
4: Us hi esperamos a Centre Comercial.

0: ja estem aquí, ja estem aquí. Ui, aquest és l'últim espai dels Macabeu, eh? L'últim fenomen d'aquesta temporada. Esperem, doncs, que us ho hagi passat bé amb la... Amb la...
1: No, sí.
0: Oh, escolta'm, espera't un moment que acabi de parlar, hombre, amb la meva companyia, perquè la resta...
2: Què vols dir, això? Què vols dir amb la resta?
0: No volia dir que jo sóc el que us faig els guions, i jo sóc la que us dic el que heu de dir.
2: Ui, mira que li dic el màgic, eh?
3: Ai, no li facis cas, que val bé que passada de voltes aquesta la Macarena. Anem a dir Macarena no, Catalina, eh?
0: Ui, sí, mira, oi, té una cosa, tu no t'hi feia perquè tu sempre tens patents per qualsevol lloc i sempre tens paraules. Vinga, va, aguiteu, feu-me cas, la que mana aquí sóc jo.
4: M'interessa.
0: Què dius tu? A ti què t'hi passa?
4: M'interessa.
0: No t'interessa, pues hola. Tira, endolla-te en otra emissora, si no t'interessa, eh? Que hoy estoy un poco más espitosa que nunca, eh? Vinga, va, Maiol, què tenim? On te trobes, Centre Comercial Can Portes?
2: Ui, mira, Catarina, si algun dia em perdo, que no em busquin a casa teva, eh? Perquè, deu ser més empalagosa que les mosques de l'estiu, eh?
0: Ai! Oita, què t'ha dit aquest? Això és el que t'he dit jo. Hola, ja te l'han dit. Vinga, escolta'm una cosa. Ja sabeu com sóc, eh? No us molesteu, eh? Però jo ho haig de vomitar tot, perquè sabeu què passa si no ho vomito tot. Em fa mal l'esquena, eh? Em fa mal l'esquena i aleshores ho haig de vomitar tot. Vinga, Maiol, on es troba Centre Comercial Can Portes?
2: Ui.
5: Aixeta Barcelona, no?
2: Oita, que lloguet, que és a Barcelona. Oita, una cosa, nen. Centre Comercial que portes és una sucursal, o com se digui això, més gran que el Vaticà. I el Vaticà té... imagina't el Vaticà, el que té sucursals per tot arreu. I...
5: Andà, toma castanya.
2: I tant, nena, sí, senyor, m'agrada. Toma castanya pel Vaticà. Mira, Centre Comercial que portes es troba al capdamunt de la pujada. Número, no t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja.
0: Yes. Què diu aquest? Ai, escolteu una cosa, he començat avui el fenòmens i no li han dit al mestre que es posi un micròfon. Ai, posa't el micro, o si no sortirem per aquí amb el micròfon fora de l'estudi, eh?
1: Sí.
0: Comença't a preparar, perquè si no, no acomiadaré el programa avui, eh? Vinga, va, Maiol, i què hi trobarem?
2: Oita, que m'han dit, que han obert una piscina que és meravellosa, que està feta en 3D, i quan te tires a la piscina no veus l'aigua, i tanques els ulls, perquè el que esperes és la trompada contra el terra, però això no passa, perquè és una piscina amb aquestes noves tecnologies que li diuen 3D, que veus que no hi ha aigua, però tu et llença, tanques...
5: Mort aplastada.
2: Tu et llença, tanques...
5: Mort aplastada.
2: Exacte. Tu llença, tanca els ulls i espera...

0: l'altre s'esclatre, no sé què, i l'altre el defensa. Ué, jo crec que aquí, aquests fenòmens, aquesta temporada hem aconseguit un equipàs, i us diré més, eh? Avui té una cosa que us anava a dir que encara no tenia, no havia arribat al guió, que els Macabeu... hi ha un lloc al món que farem una obra de teatre, i ja us ho direm, vull dir, heu d'estar atents a les energies de l'univers per poder-vos orientar per anar a veure aquesta obra dels Macabeu.
1: Però no és una cosa despectiva, comprendes?
0: No, és divertida, nena. Sí, feu bé per preguntar.
2: Són friquins que tenen superpoders.
0: I tant, super aquí, super allà, i bueno, com el super tècnic que tenim a Fenòmens, tenim el super tècnic que veig que no es mou, que te pongas el micro como... Sí, riu com un gall dindi, riu. Bé, aguteu, que no heu perdut el fil del que us estava explicant, perquè... encara riuen. Ara aquí s'ha de tenir... s'ha d'estar més centrat que no sé què. Aguteu una cosa. Doncs aguteu el que us estava dient. En aquella piscina, és una piscina que a primera vista no hi ha aigua, perquè està fet en 3D. Però quan tu et llences, amb els ulls tancats, esperant la tabanada, ve la refrescada. Vinga, doncs vinga, Caterina, què t'ha semblat? Ui, senyora Caterina.
3: La
1: niña de limpia
3: cristales. Goita una cosa, no. Què m'anaves a dir?
0: Sí, anava a dir que goita una cosa, que te'n vagis a limpiar los cristales.
3: Ai, maco, vés i tu a limpiar los cristales. Què t'ha pensat? M'esteu perdent el respecte i no sé si la temporada que ve us contractaré, Al tanto amb això. Vinga, goita una cosa. Ara sabeu què farem? Ens n'anirem... Va, digue-ho tu, Maiol.
0: Sí. Bé, el màgic no, perquè el màgic ho està controlant tot. Bé, escolteu-me una cosa. Ara ens n'anirem a un tema musical que l'heu de gaudir, l'heu de ballar. Si esteu, doncs, si esteu assentats còmodament, aixequeu-vos i no dubteu de fer un ziga-zaga, que veureu que...
1: Ho
0: esperàvem, candeletes. Aguita-la, la de les candeletes. Aquesta deu ser de, no sé, d'on deu ser, de mata de pera. Ah, sí, m'estan dient que és de mata de pera.
4: Jo també en som de Manlleu.
0: Ah, tu un de Manlleu, un de mata de pera, l'altre de Segaró. Bé, ja vaig entenent. Escolteu-me, entrarem en aquestes músiques, nosaltres les trepitjarem totes, no us en deixarem escoltar cap, però... intentarem, doncs, fer un ziga-zaga, com us estem dient. Vinga, Caterina, tu digues, dona el tret de sortida, perquè la Caterina és la jefa dels Macabeu.
3: Ai, m'agrada que em diguis jefa, ara ja no t'esmomo. Però al tant, tu vagi-la que tinc un puntillo, Vinga, mestre, 1, 2, 3. Ja tenim aquí los Manolos, amigos para siempre. Sí, senyor, us esperem la propera temporada, encara no hem acabat, i us estem dient el que heu de fer la propera temporada, eh? Escoltar fenòmens i els Macabeu, som-hi! Ale, coco la manzana, tiro la manzana, con no sé com diu això, coco la manzana, bajo la manzana, mordo la manzana, tiro la manzana!

això, super rebella. És un plaer estar amb vosaltres, però aguiteu una cosa. Si a la nit a Sant Joan nosaltres tinguéssim programa, us ho passaríeu millor, ho trencaríeu tot. Nosaltres només posar-vos música i excitar-vos a ballar. Ui, us oblidaríeu de la coca, del cava i de tot, perquè només estaríeu pendents de l'humor de Fenomen. Ele, tota aquesta música, aquest bon rotllo, i aquesta no sé què, eh? Aquesta energia, ara m'ha sortit, aquesta energia us l'enviem a tots vosaltres perquè gaudiu de les vostres rebelles a on sigui. Ya solo sé vivir. Aguantem una cosa, mestre, no tens pas un xatxa. Ai, a veure si el mestre té un xatxa. No, ara m'entrava.

0: tarda perquè ja estan desmadrats, però ho estan caldint, eh?
1: Ai, sí, doncs mireu, ara serem una mica serios. Des de l'equip de Fenòmens, des dels Macabeu, us desitgem una bona revetlla. Us desitgem, doncs, que us ho gaudiu amb totes les vostres amistats i que no hi hagin discussions a la taula, eh? A la taula no hi poden haver discussions, a la taula només hi ha d'haver la coca, el cava, el vi, l'aigua, cadascú que vegi el que realment té, sent que ha de beure, però amb moderació!

per me anticipata di San Juan. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Què us sembla? Imagineu-vos, imagineu-vos, oh, quan estigueu tots a la vostra taula amb aquesta animació, ui, ho gaudiríeu, però clar, nosaltres estem limitats i no ho podem fer a la revetlla, però guaiteu, amb nosaltres, uah, no us caldria res, perquè us animaríem fins i tot a estapernar al lavabo, diríem, tu, has begut una mica massa, tira cap al lavabo a canviar l'aigua de les olives, eh? A canviar l'aigua de les olives i torna a venir. Ai, que... Oi, vinga, ritmo, ritmo, ritmo aquí, ritmo de la noche, vinga.

0: Vinga, això sí, això és la revilla anticipada de Sant Joan, Sant Pere, Sant Sabrià, Sant Antoni de Palautordera. I aguanteu una cosa, esperem que us ho passeu bé. Nosaltres ja pràcticament us hem de deixar aquí. Però imagineu-vos que ens quedés una hora de programa i vosaltres celebrem la revilla. Uah, ho petaríem tots plegats, eh? Ho petaríem. Vinga, mestre, ja crec que ja hem de tornar als fenòmens, als Macabeu. Què et sembla?
1: Bueno, sí.
0: Amis, amis! Oi, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Esperem que us hagi agradat aquesta anticipació de la revella i aquest és l'humor que heu de tenir tota la nit. I si no podeu tenir tota la nit, doncs dormiu a la mitjanit, però contents, agradables, sense discussió. Vinga, guapos. Ai, que me'n recollo, que me'n recollo. Una fortíssima abraçada a tots aquests que esteu gaudint de la revella de Sant Pere, Sant Esteve, Sant Joan, Sant Palau Tordera i Sant Nicolàs, també. El Sant Nicolàs, també. Vinga, som-hi.
2: Ui, Caterina, ui, Caterina, ets una DJ, una DJ d'aquestes, no sé com se diu, en aquestes noves tecnologies, una bona DJ.
0: Ah, què pensaves? Què pensaves? Tinc un putillo, però també tinc molt de caràcter, Tinc molt de caràcter, però tot el que he dit ho deia en bon sentit a la paraula. Aguanteu una cosa, ràpidament ens n'anem a la Lola Caterina. Vinga, som-hi!

0: Hola, Caterina. Benvinguts al Hola, Caterina. Perquè avui anem una mica justos de temps després d'aquesta revella que hem celebrat aquí. Avui teu. Diu així, la carta que tinc aquí, diu així. Hola, Caterina, sóc la Ramona. I escolta'm una cosa, no entenc res. No entenc res. Estic enamorada de la nòvio de la meva amiga. No sé què em passa. Tu, en què em pots ajudar?
1: Família, no sé què us passa a vosaltres. Una està enamorada del nòvio de l'altre, l'altre de l'ex. Què us passa? Esteu més a fora que a dintre? Agoiteu una cosa, si esteu a fora us podeu entrebancar, eh? Heu d'estar a dintre i heu de saber valorar tot el que us arriba i que se'n va. Perquè el que se'n va ja no toca i el que arriba l'heu d'intentar gaudir. M'enteneu? Doncs vinga, Ramona, no et preocupis. Si t'has enamorada, espera que t'enamoris, home. I sí, espera que t'enamoris. Ai, després de la revella estic una mica entrebancada, eh? Ara m'estic entrebancant jo. Doncs vinga, Ramona, no et preocupis. Doncs tu intenta, doncs, ser feliç tu mateixa per dintre i, doncs, oita, saps el que pots fer per oblidar aquest nòvio de la teva amiga? Oita, dona, fes voltes per casa teva, cap al lavabo, cap a l'habitació, cap al terrat, cap aquí, cap allà, fins que desconnectis. Vinga, una forta abraçada.
0: Doncs vinga, fins aquí el Hola, Caterina, i doncs res més, família, fins al proper Hola, Caterina, a la propera temporada.

0: Ai, què us ha semblat, què us ha semblat aquesta gent? Aquesta gent, la farem una mica de balanç d'aquest Hola Caterina, eh? Avui hi ha cartes de tot tipus, i però bé, el que passa és que ningú pot intentar solventar el moment de cadascú, és a dir, el consultori, tot són recomanacions, però tu, o ell, o l'avi, la iaia, el nen i la nena, el que ha de fer és sentir el que passa en aquell moment, intentar equilibrar-lo, perquè el millor metge és un mateix. Sí.
1: Ui, que ets, com parles? Em deia el mestre que havies anat a la Uni de Vic, eh? A la Uni de Vic.
0: Ah, ja no he anat a cap uni. Jo sóc de l'any de la Maria Castanya, l'any de la Picó, i allà no hi havia unis. Només hi havia aquelles escoles que feien cantar cara a la luna, eh? Cara a la... Dic la luna per no dir una altra cosa, eh? Perquè si no, com que tinc un puntillo, m'esviu, i el que faig és dir paralotes. Sí, aquelles escoles que es feien cantar cara a la luna, cara a l'àrbol, i jo què sé. Bé, val més no recordar. Però cuiteu, eh? Jo tinc un putillo. El que vaig aprendre d'allà és un putillo.
2: No entiendo nada.
1: Ui, no entiendo nada, nen. No preocupis. La Caterina és molt difícil d'entendre-la, perquè ja ho he dit jo al principi. Si tingués que anar a viure amb ella, em sembla que em quedaria al carrer, allà sota una farola.
0: Has fet una farola, perquè t'il·lumini la farola. Et falten llums, eh? Et falten llums, noi, et falten llums.
1: Oh, no. La volia dir que m'il·lumini la farola perquè no m'atropelli ningú pel carrer. Perquè...
3: Eso sale por antena.
1: Ui, que pirraques. Ui, pirraques. I tanto que sale por antena. Bé, si em permeteu, doncs el que volíem fer abans d'acomiadar aquest fenomen, aquest últim fenomen de la temporada, volíem dir donar les gràcies a tot aquest la gent de la parabòlica.
0: Això ho faig jo, que sóc la que mano.
1: Doncs vinga, fes-ho tu.
0: Ai, sí, vinga, gràcies, Maiol. Oita, gràcies a tots els de la parabòlica per haver-nos fet, estar tan a gust a cada setmana, i també a la nostra audiència, que de ben segur s'ho han passat. No, s'ho han passat per allà, no. S'ho han passat de fàbula, volia dir. Encara que tingui un puntillo, hi ha moments que sé el que em dic, Al tanto.
1: Bé, doncs vinga, m'encanta tot això. Escolta'm una cosa, què et sembla? Si també, com que encara tenim una mica de temps, posem una mica, una altra mica xa-xa-xa, i ens acomiadem amb música de revella. No sé, el mestre si està preparat, sabeu què passa? El mestre, sabeu què fa? Perquè la ràdio no es veu, s'escolta. El mestre està aquí amb uns papers que tenen de picant al vidre. Vull dir, què? Us aclarareu o no us aclarareu? I tant que ens aclarareu.